Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical a la ràdio de Lloret de Mar. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'assegura que la seguretat ciutadana està garantida i que segueix la negociació per resoldre el conflicte amb la policia local.

0: L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'ha fet un comunicat aquest dilluns per donar explicacions sobre el tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana. L'alcalde assegura que des de l'equip de govern han treballat per garantir la seguretat ciutadana i que seguiran les negociacions amb el col·lectiu de la policia local per millorar les seves condicions laborals. Escoltarem les paraules de l'alcalde, que avui, a les 10 del matí, ha convocat una rota de premsa a la sala d'actes de l'Ajuntament. Aquest és el tema de portada d'aquest dimarts 16 de juny. Bon dia a tothom, benvingudes al Bon Dia, Bona Hora. Són aquestes les notícies que també tractarem avui en aquest informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret amb Maria Joan Comartí. Bon dia.
1: Molt bon dia, Josep. Molt bon dia a tothom. Doncs Lloret de Mar ha dut a terme diverses accions promocionals a Polònia per presentar la seva oferta turística a un centenar de professionals del sector, unes trobades que s'han celebrat a Varsovia i altres ciutats amb l'objectiu de reforçar la presència de la destinació en un dels mercats internacionals amb més creixement, i d'aquí uns minuts ampliarem la informació amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Kigan. La beca d'estudis artístics Josep Bernat donarà a conèixer el seu primer guanyador aquest diumenge. Nosaltres tindrem avui als estudis a la Cristina Pané, que és vídua d'en Josep i impulsora d'aquesta beca conjuntament amb la seva família. Més coses. A la segona part anunciarem que el Banc del Temps acomiada la temporada amb un dinar popular a la Font de la Caicuta. Serà aquest dissabte al migdia. Tot seguit parlarem de Ressonàncies, una mostra de fi de curs de dansa a càrrec de Cristina Catalán, amb les alumnes de l'Aurora, Fulcre i Escola Zoom. L'espectacle arriba dissabte al vespre al Casal de l'Obrera. De cara a diumenge, l'esbart Joaquim Ruïra de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot, amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret, on tancarà la temporada de danses tradicionals catalanes. Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió del temps.
0: Donem pas, doncs, en aquest Bon Dia, Bona Hora, i ho fem, com sempre, saludant a totes les persones que ens escolten, que ens sintonitzen a través de l'FM i també de les xarxes socials. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Moisès García, Maria Joan Comartí i qui us parla, Josep Altafulla.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Són persones d'hàbits i per això mateix el primer de tots. L'informatiu és escoltar la previsió meteorològica. Xavier Segura, bon dia.
1: Bon dia. Continuem immersos en aquesta calorada més pròpia de dies de canícula que no pas de mitjans de juny, i avui fins i tot les temperatures pujaran una mica més. Per tant, calor intensa, encara més marcada, xafogor també cada cop més pesada, una màxima al voltant dels 30-31 graus a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, i fins i tot la calorada tocarà sostre els pròxims dies, no només aquí a la costa, amb aquestes màximes al voltant o superiors als 30 graus, sinó que també a la resta del país, amb valors que a les zones més tòrrides de l'oest i de l'interior sud doncs poden fregar els 39 o 40 graus al llarg de la setmana. Per tant, insistim, aquest ambient de cru estiu, podríem dir, i amb valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any, a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica, aquest anticicló que s'ha instal·lat a casa nostra. Tot plegat és la mescla perfecta per tenir aquests valors tan disparats, i una situació que es viurà també els pròxims dies a gran part d'Europa. I tot plegat amb molta calma, sol, pocs matisos, potser alguns intervals de núvols o algunes pinzellades de núvols totalment decoratius, pols en suspensió provinent del nord de l'Àfrica, i de moment sense pluja a la vista, només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu.
0: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. La complementem amb la temperatura en aquests moments a Lloret de Mar, que és de 23 graus, i com no, el cel ben serè i un sol que estella.

0: Repassem a aquesta hora del matí quins són els titulars més rellevants de la jornada. Ho fem, comencem amb els comarcals i per aquest ordre. Diari de Girona. En primera plana, en grans titulars, els Mossos d'Esquadra traslladaran la seu regional de Girona a Salt. També en fotografia il·lustrativa, el peix blau protagonista. Són dies a l'Escala on s'ofereixen aquestes mostres gastronòmiques sobre el peix blau. En primera plana del diari de Girona, acord Iran-Estats Units amb incògnites sobre el pla nuclear i Hormuz. També podem llegir que veïns de Santa Coloma fars de soroll a la plaça del Firal. A Girona denuncien l'auge de la delinqüència i falta de seguretat a la zona del Parc del Migdia. I en política, el PSC detecta irregularitats i altes despeses en una auditoria a Pont de Molins. Això pel que fa al diari de Girona. El Punt Avui, de forma monotemàtica i amb una imatge del president del govern central, Pedro Sánchez. Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. Repassem la resta de premsa escrita, ja de caire generalista. Anem a saber quines són les notícies més importants en aquesta jornada. El País obre dient que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. També amb una imatge de l'espectacle sagnant al costat de la Casa Blanca. Això a El País. El diari ABC, Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. I també a peu de plana, a les 3 hores de Begoña Gómez davant el jutge Peinado per comunicar-li el seu processament per tràfic d'influències. Això al diari ABC. A El Mundo llegim que el PSOE va activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez. I la imatge és pel partit d'ahir del Mundial de Futbol, on Espanya no va passar de l'empat a 0. És un depriment empat davant l'equip, el país més feble possiblement d'aquest Mundial. A La Vanguardia, en primera plana, el govern aporta 719 milions a la gigafactoria de la intel·ligència artificial de Móra la Nova. També una imatge sobre Rússia que bombardeja una catedral històrica a Kiev. I a peu de plana, Trump exhibeix el G7, un acord que genera més dubtes que no pas certeses. Aquesta és la informació que ofereix La Vanguardia. I finalment, el diari La Razón, Ferraz va finançar les clavegueres amb el vistiplau de Cerdán. I amb una imatge també il·lustrativa podem veure en aquest cas Trump treu pit per l'acord amb Iran a la cimera del G7. És una de les informacions que de fet recullen gran part dels diaris de la premsa escrita internacional.
1: Doncs això diuen els diaris. I què diuen els portals digitals en què ens fixem cada dia? Doncs l'Agència Catalana de Notícies té com a principal titular que el jutge Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar. Dictaran un màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. D'altra banda, l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i Rodalies recupera aquest dimarts, avui, el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, que estava interromput d'atenció des del 20 de gener. Encara en aquest portal digital, que sempre hi trobem força notícies culturals, destaquem que el documental Sucia ha guanyat el Grand Jury Award del Sheffield Dogfest 2026, que Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb el debut Manual de Flotació, i que 6 agrupacions de corals rebutgen el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Si ens fixem en el portal 3CAT, en aquest cas la plana internacional torna a ser la notícia destacada de la jornada. Les carpetes que el G7 té sobre la taula amb els ulls posats en l'Iran i Ucraïna són el titular de la principal notícia, tot i que també llegim altres coses, com per exemple que Begoña Gómez compareix més de 3 hores sense que el jutge Peinado hagi decidit si li retira el passaport. L'expresident Zapatero demana més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. També es fa ressò el 3CAT Info en plana internacional que Netanyahu diu que Israel ocuparà el sud del Líban el temps que faci falta, tot i l'acord entre els Estats Units i l'Iran. També destaquem que hi ha un joc sobre els 947 municipis de Catalunya, que és un repte de geografia que s'ha fet viral. Notícies destacades al 3CAT Info i a la secció d'esports. Hi ha tot un apartat dedicat al Mundial, que ens el saltem perquè ja tenim sobreinformació sobre aquesta competició de futbol que ho aclaparà tot. El que sí que volem destacar també en l'àmbit esportiu és que el futbolista Rafa Mir, exjugador del València, actualment a la plantilla de l'Elx, ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove. Un segon acusat, Pablo Jara, amic del jugador, ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó. I també a destacar que ja és oficial que Marc Cucurella ha fitxat pel Real Madrid.
0: Ara són les 8 del matí i 12 minuts.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
6: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
8: La ràdio de Lloret de Mar.
0: Bon dia, bona hora.

0: Pràcticament un quart de nou del matí, ens hi posem informativament parlant, entrem en matèria. Adrià Lamelas ha fet un comunicat aquest dilluns per donar explicacions sobre el tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana. L'alcalde assegura que des de l'equip de govern han treballat per garantir la seguretat ciutadana i que seguiran les negociacions amb el col·lectiu de la policia local per millorar les seves condicions laborals.
1: El discurs ha començat enviant un missatge de respecte per la feina que fan tots els cossos de seguretat i explicant què ha passat aquest cap de setmana.
2: En primer lloc, vull deixar molt i molt clar el meu respecte i reconeixement a tots els cossos de seguretat que treballen a Lloret de Mar. Tots ells fan una feina imprescindible i mereixen tot el nostre reconeixement. Però també tinc l'obligació d'explicar-vos el que està succeint. Aquest passat cap de setmana es van registrar 38 absències de manera simultània dintre de la nostra plantilla de policia local. Aquesta situació va provocar que dissabte Lloret es quedés pràcticament sense efectius de policia local disponibles per patrullar els nostres carrers. És una situació extraordinària, molt preocupant i que no ens agrada en absolut. Davant d'aquestes circumstàncies, l'Ajuntament va activar totes les mesures possibles per garantir la seguretat del municipi. Fins i tot vam haver de contractar seguretat privada per custodiar les dependències municipals.
1: A banda de contractar seguretat privada, l'alcalde afegeix que ha estat en contacte amb la Conselleria d'Interior per reforçar la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi.
2: Sé que aquesta situació genera inquietud i la comparteixo. Per això vull que sapigueu que no hem deixat de treballar ni un sol minut per solucionar-ho. Durant aquests dies he estat en contacte permanent amb la Conselleria d'Interior, la consellera Parlon, i amb la resta de la conselleria, als quals agraeixo personalment la seva implicació. Gràcies a aquesta coordinació, avui Lloret compta amb un reforç important de Mossos d'Esquadra que estan fent una feina extraordinària per garantir la seguretat dels nostres veïns i visitants, mentre aquesta situació es resol.
0: La polèmica va esclatar aquest cap de setmana quan els grups de Junts, Tots i Esquerra Republicana, a l'oposició, van denunciar que la comissaria local havia estat tancada la nit de dissabte per manca d'efectius.
1: Els tres partits atribueixen aquesta situació a un conflicte laboral que fa mesos que s'arrossega i que asseguren el govern municipal no ha estat capaç de resoldre. L'alcalde Lamela reconeix que fa mesos que estan dialogant amb els representants de la policia local i la resta de sindicats per arribar a un acord de millora de les seves condicions laborals, però atribueix la manca de acord a qüestions legals i en cap cas polítiques.
2: La nostra voluntat de diàleg és absoluta i des del primer dia. Les administracions públiques no podem aprovar acords que contradiguin els informes dels seus serveis jurídics o econòmics. I hi ha una línia que cap alcalde pot traspassar: la legalitat. La intervenció i els serveis econòmics municipals han advertit que determinades demandes no es poden assumir perquè vulneren la legalitat vigent. I com a alcalde no puc signar allò que els tècnics municipals consideren contrari a la llei. No és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de responsabilitat.
0: Malgrat la polèmica que hi ha sobre la taula, Adrià Lamelas ha aprofitat el seu discurs per apel·lar a la responsabilitat dels agents locals, qui assegura que han de tenir vocació de servei i que han de garantir un servei que és essencial per a la població.
2: Vull fer una reflexió que va més enllà d'aquest conflicte concret. Tots sabem que la gran majoria dels homes i dones que formen part de la nostra policia local van escollir aquesta professió per vocació de servei. Una vocació que implica protegir, ajudar i estar al costat de la ciutadania en els moments més difícils. Evidentment, qualsevol treball té dret a defensar els seus interessos laborals i a reivindicar allò que consideri just. Aquest dret és legítim i forma part de qualsevol societat democràtica. Però també és cert que quan parlem de la seguretat pública no estem parlant d'un servei qualsevol. Estem parlant d'un servei essencial. D'un servei del qual depèn les famílies, els comerços, els treballadors, els visitants i, en definitiva, la tranquil·litat de tot un municipi.
1: En aquesta línia, l'alcalde assegura que seguiran amb les negociacions, però sempre posant per davant la seguretat ciutadana.
2: Continuarem dialogant, continuarem negociant, continuarem buscant solucions, però sempre des de l'aspecte institucional, des de la legalitat i posant per davant de qualsevol altre interès la seguretat i el benestar de tots els lloretencs i lloretenques. Lloret ha superat moments difícils en moltes ocasions i estic convençut que també superarem aquest, perquè som un poble fort, unit i amb enorme capacitat de treball. Amb serenor, responsabilitat i sentit municipal trobarem una solució. Aquest és el meu compromís i aquest continuem sent el compromís de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
0: Avui mateix, a les 10 del matí, l'alcalde ha convocat una roda de premsa a la sala d'actes de l'Ajuntament.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: I seguim avançant, 8 i 20 del matí. Parlem ara de la beca d'estudis artístics Josep Bernat, que culmina la seva primera edició aquest diumenge, dia en què es donarà a conèixer la persona guanyadora.
0: Aquesta iniciativa va néixer impulsada per la família de Josep Bernat amb la voluntat de fomentar la formació artística dels joves de Lloret de Mar en disciplines com la música, la dansa, el teatre, el circ, el cinema, les arts plàstiques o les vinculades al patrimoni cultural.
1: Les beques es van presentar públicament a l'abril, coincidint amb la presentació també del llibre Josep Bernat, retrat d'un home bo escrit per una servidora.
0: La finalitat de la beca és facilitar l'accés a estudis, tallers, cursos o programes de formació artística, tant dins com fora del territori nacional. Podien optar-hi joves d'entre 16 i 30 anys vinculats a Lloret de Mar que presentin o presentessin un projecte de formació artística.
1: El jurat ha valorat aspectes com la qualitat de les propostes, el potencial de creixement de les persones candidates i l'impacte cultural que els projectes poden tenir pel municipi.
0: La convocatòria compta amb una dotació màxima de 10.000 euros i se suma als premis Josep Bernat, que des de fa anys reconeixen joves esportistes de la població.
1: L'organització ha convidat tots els participants a assistir a l'acte d'aquest diumenge, que servirà també com a punt de trobada entre els candidats i les persones impulsores de la iniciativa.
0: Durant la ballada es donaran a conèixer el projecte seleccionat en aquesta primera edició de la beca. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a l'hotel Excelsior.
1: Avui tenim aquí als estudis de la ràdio la vídua d'en Josep Bernat. Cristina Pané, bon dia.
4: Hola, bon dia a tots i totes.
1: I és que tu mateixa, conjuntament amb la teva família, sou qui va decidir impulsar aquesta beca, no?
4: Sí, sí. He de donar moltíssimes gràcies a la meva família, sobretot als meus fills, que són els que van, des del minut 1 van pensar que el seu pare el que sempre havia fet era creure amb el jovent de Lloret, i per tant en les dues vessants que ell va fer més coses, que són l'atletisme, que són unes beques que ja van crear l'any passat, i aquestes que creem ara d'artístiques, perquè el teatre, la música, totes les arts artístiques formaven part de la vida d'en Josep. Per tant és un reconeixement a ell, però també una ajuda a tots aquests nanos que es volen dedicar en aquestes arts que són tan complicades, eh? I que, per tant, si tenen una ajuda per poder millorar els estudis, que és per això que donem la beca, doncs ens va semblar a la família que era molt important.
1: I tant, doncs sí, perquè com dius és un àmbit complicat i per tant qualsevol ajuda és bona, és una iniciativa molt i molt positiva. Sí. Com ha anat? Quantes candidatures hi ha hagut i què ens en pots explicar?
4: Bueno, era el primer any, nosaltres, la persona que més ens ha ajudat per poder crear aquestes beques és en Xavier Albertí. Ell era, bueno, molt amic d'en Josep, l'estimava molt, a més ell sempre diu que ha sigut el seu mestre, i per tant quan vam decidir crear aquestes beques, doncs li vam demanar ajuda amb ell. Ell, coneixent com era en Josep i com era el que pensava amb la família, vam decidir fer-ho només a la gent de Lloret. En els joves de Lloret, des de 16 fins a 30 anys, en totes aquestes arts artístiques que ja heu dit vosaltres. I l'aposta crec que era, bueno, important, però també era una mica arriscada perquè no sabíem la gent que s'hi presentaria. Finalment hi han hagut 14 sol·licituds, que per ser el primer any crec, bueno, ens ha omplert d'alegria a tots, crec que són molt, molt importants, i estem molt i molt contents d'aquestes 14 presentacions a la beca.
1: Home, déu-n'hi-do, sí. Per ser la primera edició, 14 sol·licituds, que dèiem pot ser fins a 10.000 euros, però també es pot dividir
4: en dues beques de 5.000. O sigui, si el jurat creu que hi han dos projectes que són molt vàlids, doncs podríem donar dos beques de 5.000 euros.
1: I ens pots avançar alguna cosa de...
4: Mira, des del minut 1 també nosaltres vam decidir no estar en aquest jurat. Per tant, aquest jurat el formen part en Xavier Albertí, evidentment, la Maranta Givert, també, perquè creiem que és una persona que entén molt en teatre i en totes aquestes arts. Més, coneixia molt bé en Josep i, per tant, vam creure que ella també era una persona que havia de formar part d'aquest jurat. També el Frederic Guic, el regidor del Teatre de Lloret, perquè també des de sempre ha estat al nostre costat. I després el... En Josep Maria Miró. Se m'ha anat la olla. En Josep Maria Miró, que és un dramaturg, un director teatral, que en Xavier coneix molt bé, que aquí a Lloret també el coneixem perquè ha vingut a presentar obres de teatre aquí a Lloret, i per tant ells formaran part d'aquest jurat i la família no hi hem volgut estar. Nosaltres creiem que són ells els que ho han de decidir. Llavors, com que totes les persones que s'hi han presentat, aquests nois i noies, el jovent

0: entenc que la idea és, aquesta és la primera edició, però consolida no, aquesta beca, no?
1: La idea és que aquesta beca continuï. No, no, aquesta va ser la idea des del primer dia, doncs, mantenir la memòria d'en Josep i continuar ajudant en el jovent de Lloret, sí, sí.
0: I aquest diumenge a les 6 de la tarda com serà una mica aquest acte?
1: Bueno, serà aquesta, la presentació no, d'aquestes beques, serà el jurat qui ens donarà a conèixer qui ha guanyat, ho sabrem en aquell moment, i després al final brindarem amb una copa de cava i alguna coseta més, perquè també, com sabeu tots, tots els actes que feia en Josep sempre acabaven amb alguna cosa de menjar per celebrar-ho, per tant ho celebrarem.
0: Doncs a celebrar-ho aquest diumenge, aquesta primera edició, vols afegir alguna cosa?
1: Sí, jo volia donar les gràcies a l'Institut Coll i Rodés perquè l'únic batxillerat artístic ja a tota la comarca de la Selva està en el Coll i Rodés. Llavors nosaltres vam poder anar-ho, la família, a presentar-ho allà a l'institut en aquests nanos, que per cert n'hi ha que sí que sabem que s'han presentat, nois i noies, i per tant vull donar les gràcies a la Cristina Pinto, que ens va acompanyar, a la Lluïsa Peralta, que és la directora, que també va estar amb nosaltres, i a la Mireia Costa, perquè poder-ho explicar a aquests nanos i que ells puguin presentar el projecte per nosaltres era molt important. Per tant, gràcies. Com sempre jo dic, Lloret és un poble molt solidari i per tant a donar les gràcies a tothom que ens ha ajudat a donar promoció i a poder consolidar aquestes beques, que és el que nosaltres volem.
0: Doncs esperem que sí, segur que sí que serà així. Cristina Pané, moltes gràcies per venir-nos a donar tots aquests detalls. Evidentment, tornarem a parlar la setmana que ve per anunciar qui ha estat aquesta persona becada. Gràcies.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies a tots i bon dia. I gràcies a la ràdio per la promoció també. Gràcies.
0: Per això estem.
2: Bon dia, bona hora. Ara falta un minut per arribar a 8:45 de matí. Continuem amb més informacions dins el Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar intensifica les accions promocionals al mercat polonès, un dels que experimenta un creixement més destacat en nombre de visitants a la destinació. L'objectiu de la iniciativa ha estat conèixer de primera mà les tendències i interessos dels professionals turístics del país, alhora que reforça la presència de Lloret de Mar entre els principals operadors i agents de viatges. Les accions organitzades per l'agència especialitzada Meet Hispania han permès presentar l'oferta turística lloretenca a prop d'un centenar de professionals del sector en diverses trobades celebrades dies enrere a Varsòvia, Lublin, Kielce i Lodz. El mercat polonès s'ha consolidat en els darrers anys com un dels més importants de la destinació. I ara en volem saber detalls i ho fem tot seguit. Ho fem, com no, amb Elisabet Guigan, gerent de Lloret Turisme. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Volem que ens expliquis el per què s'ha convertit Polònia en un mercat estratègic per Lloret.
3: Bé, Polònia s'ha convertit en un mercat estratègic per motius diversos, entre ells doncs, la bona connectivitat que tenim amb l'aeroport de Girona, la marca Catalunya i Barça a Polònia, i en aquest sentit doncs, també el seu context econòmic actual és una de les economies que més creix a Europa, i amb això doncs, ha fet que els darrers anys, any rere any, hagi sigut un dels mercats que més creix, l'any passat amb un 46% de creixement de pernoctacions, i amb les dades que portem aquest 2026 doncs ha seguit creixent els mesos de febrer, març, abril, que són les dades que tenim tancades. I en aquest sentit doncs nosaltres el que fem sempre és igual que a vegades ens toca, a vegades empenyem perquè les coses passin i a vegades reaccionem a qüestions que estan passant, i igual que hem empès al màxim el mercat irlandès, que és clau i el primer en despesa a casa nostra, ens hem trobat amb aquest gran auge del mercat polonès aquí a Catalunya, i ja fa anys que hi posem l'antena i fem accions allà també per saber què respiren les agències, el sector turístic polonès i ser-hi presents, no? I d'aquí que tinguem un pla d'accions específic per Polònia, que enguany doncs a la primavera ja ha comportat aquest roadshow que comentava, o ara va ser el darrer mes d'abril, i un fan trip que vam rebre la setmana passada, i a la tardor tenim dues altres gires en dues altres zones del país que incorporen d'altres ciutats per estar, com sempre, intentant en la mesura del

0: possible els recursos que tenim presents en mercats que puguin ser rellevants a Lloret.
1: D'aquestes trobades que hem comentat a diverses ciutats i que també ho acabes de fer ara mateix, quins són els resultats que n'espereu obtenir?
0: Bé, nosaltres per molts motius diversos, a vegades el que és difícil quan tu no vens un producte com una habitació a Booking o a un hotel o és igual, com unes claus, a Lloret Turisme nosaltres no acabem d'estar mai al cicle de tancament del negoci perquè nosaltres, perquè ens entenguem, no venem res, posicionem la nostra destinació i treballem doncs, per aquesta diversificació, desestacionalització, etc. Llavors, a vegades, el seguiment exacte del retorn de la inversió és difícil de tenir, el tenim amb les dades globals de la destinació i nosaltres el que fem amb totes aquestes ciutats cada vespre en aquest tipus de gires que es fan, fem a diferents països, en aquest cas a Polònia, però n'hem fet a Regne Unit, n'hem fet a Alemanya, n'hem fet a altres llocs, a França. En aquestes gires, cada vespre hi ha un acte amb diferents agents i operadors i el tema és, sobretot, poder interactuar amb ells. Ens passa que en segons quins mercats que ens coneixen tant, ja no estan, ai, explica'm la teva destinació, no? M'invento. Girona, què és Girona? Sinó que Lloret ja és del plan, mira, nosaltres treballem en aquests hotels, ens va així, tenim aquest problema de tal cosa, m'invento, de pàrquing, del que sigui. Llavors ens toca doncs, intentar ser els facilitadors allà al mercat, en origen, que sàpiguen que hi ha un equip de persones que els ajudarà si necessiten el que sigui i sobretot també explicant un Lloret 360 que no se'ns aglutini amb una imatge de destinació d'estiu només, sinó que és una destinació que té un producte tant de natura, cultura, gastronomia, especialització familiar, que és molt important i intentem doncs, que aquests mercats puguin endur aquesta imatge més completa de la destinació.
1: Mm-hmm. Se saben les tendències que tenen aquests ciutadans? Perquè no és el mateix un país de centre Europa que no pas un que estigui més a una banda o una altra, no? No sé si els visitants procedents de Polònia tenen alguns gustos preferents.
0: Bueno, en aquest sentit sí que és un públic que viatja bastant en a Lloret, en aquest cas, evidentment, que viatja bastant en família quan són temporades, diguéssim, de bon temps, però per contra, enguany, un dels eixos principals que vam incloure també en aquestes presentacions va ser el turisme esportiu, perquè és un segment que respecta un interès creixent entre els viatgers polonesos. No? Destaquen les instal·lacions, la connectivitat amb Barcelona, i ja el creixement de polonesos al mes de febrer d'aquest 2026 és bastant important. Per tant, evidentment, si és febrer és perquè són estades esportives. Ja van créixer aquestes estades esportives a través de les dades de la secció d'esports l'any 2025 i ho continuen fent enguany. Bueno, aquesta vinculació doncs, amb el futbol, amb el Barça, fa que casa nostra i la Costa Brava siguin destinacions estrella a l'hora de celebrar les seves estades esportives, per exemple.
1: Sí que ven, no, el futbol?
0: Uf! Infinit, molt més del que, del que ens pensem.
1: La marca Barça és molt potent, vaja.
0: Molt, molt, molt, molt. Per sort nostra, clar.
1: Doncs nosaltres ens n'aprofitem, i tant que sí. Quines són les noves accions de promoció que teniu previstes per continuar consolidant la presència de Lloret?
0: Bé, si és específicament al mercat polonès, en aquest cas, de moment, amb aquestes dues accions de primavera, hem tancat aquest primer semestre i de cara a la tardor tornem a plantejar noves accions promocionals i comercials, entre les quals destaquen dos roadshows, dues noves gires en presència a Varsovia, Białystok, Olsztyn i Gdańsk al setembre. I per contra, a Rzeszów, Cracòvia, Katowice i Wrocław a l'octubre. Això us ho llegeixo perquè si no m'encallo. I amb aquestes dues accions doncs, tanquem una mica aquest 2026. A la tardor ja hi anirem amb el termòmetre de com ha anat l'estiu. L'any passat, al juliol, el creixement d'aquest mercat va ser molt bèstia i per això per nosaltres com a equip que intentem treballar sempre per l'equilibri a Lloret no és una especial bona notícia. Per tant, preferim que amb tots els mercats europeus que tenim fidelitzats doncs, que visquin un bon equilibri entre perfils de clients, mercats interessos, etc. Per tant, després de la temporada d'estiu, tornarem a abordar el mercat a veure com ens ha anat aquesta temporada alta.
1: Mm-hmm. Tan important és, per acabar, aquestes accions promocionals, com també que aquí, a Lloret, es facin activitats per a tota la gent que ens visita, no? Estem parlant, per exemple, d'activitats dirigides de ioga a la platja o d'altres que s'allarguen durant tot l'estiu.
0: Sí, exacte. Tot just ara comencem, Josep, aquestes activitats que ja venen a ser un clàssic, el que la gent, les activitats dirigides, a vegades la gent ens diu, però bueno, què voleu dir? El Zumba, perquè ens entenguem, doncs el Zumba de tota la vida de Roca d'en Maig i de la Pineda de la Platja de Fanals torna ara aquest 20 de juny, és a dir, aquest cap de setmana, cada matí al llarg de tot l'estiu serà a casa nostra i és un clàssic i la veritat que per més que les organitzem o les lliguem des de Lloret Turisme, la veritat que el públic fidelitzadíssim en gran part són la gent de casa, veïns i veïnes d'aquí de Lloret, potser Fanals una mica més de segons residents que viuen a barri de Fanals, però vull dir, és una activitat com molt consolidada i amb un públic molt, molt fidel, que cada dia des del 20 de juny a les 9 és a la platja de Lloret, a la Roca d'en Maig, i a les 10:30, a dos quarts d'11, al Parc de la Salut de la platja de Fanals. I per altra banda, no és tan clàssic clàssic, però ara sí que ja fa anys que ho fem, fem les sessions de ioga gratuïtes a la platja de Fanals també, tot el mes de juliol, tot el mes d'agost, els dimarts i els dijous, a dos quarts de vuit a la platja de Fanals. Per tant, tothom de casa i de fora és molt i molt benvingut a aquestes activitats gratuïtes que s'ofereixen per dotar les platges de Lloret doncs, del màxim nivell de propostes, en aquest cas saludables i esportives. I amb això també afegir, si em deixes, que a banda d'aquestes activitats gratuïtes, també com sempre n'hi ha d'altres que oferim des de Lloret Turisme, tota la informació a tiquets.lloretdemar.org, com totes les activitats que ens coordinem amb l'equip de biòlegs marins de la Casa del Mar, fem snorkels familiars, snorkels nocturns al llarg de tot l'estiu, la visita ja dels jardins de Santa Clotilde i els Agapans, que el patrimoni cultural fa en català i des de Lloret Turisme doncs oferim en castellà, per exemple, o de cara a això al juliol i de cara al mes d'agost doncs recuperem l'herència de les Amèriques en castellà al cementiri, que sempre és un èxit rotund. Així que entre les activitats gratuïtes, les visites guiades i després tota la part de l'outdoor que ja es va presentar aquest mes de maig, doncs arriba un estiu molt complet a casa nostra.
1: Si no ho dius tu, ho dic jo. Som uns privilegiats de tenir tanta activitat al nostre abast. O sigui que...
0: Sí, sí.
1: Elisabet Keegan, gràcies una vegada més per aquesta entrevista i que vagi molt bé l'estiu.
0: Gràcies igualment, Josep. Bon dia.
1: Ara ja passen 9 minuts de dos quarts de 9 del matí i és temps pel temps. Xavier Segura, bon dia.
2: Bon dia. Continuem immersos en aquesta calorada més pròpia de dies de canícula que no pas de mitjans de juny i avui fins i tot les temperatures pujaran una mica més. Per tant, calor intensa, encara més marcada, xafogor també cada cop més pesada, una màxima al voltant dels 30-31 graus a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, i fins i tot la calorada tocarà sostre els pròxims dies, no només aquí a la costa, amb aquestes màximes al voltant o superiors als 30 graus, sinó que també a la resta del país, amb valors que a les zones més tòrrides de l'oest i de l'interior sud doncs poden fregar els 39 o 40 graus al llarg de la setmana. Per tant, insistim, aquest ambient de cru estiu, podríem dir, i amb valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica, aquest anticicló que s'ha instal·lat a casa nostra. Tot plegat és la mescla perfecta per tenir aquests valors tan disparats i una situació que es viurà també els pròxims dies a gran part d'Europa. I tot plegat amb molta calma, sol, pocs matisos, potser alguns intervals de núvols o algunes pinzellades de núvols totalment decoratius, pols en suspensió provinent del nord de l'Àfrica i de moment sense pluja a la vista, només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu.
1: Gràcies per la informació, Xavier. La complementem amb la temperatura. Fa uns 30 minuts aproximadament que dèiem que es registraven 23 graus centígrads a Lloret de Mar. Doncs bé, ara ja en són 25. I ara ens disposem a repassar quina és la informació més important de la jornada que recullen els diferents rotatius. Diari de Girona. En primera plana llegim que els Mossos d'Esquadra traslladaran la seu regional de Girona a Salt. També es fa ressò al Diari de Girona de l'acord Iran-Estats Units amb incògnites sobre el pla nuclear i l'estret d'Ormuz. També en plana d'incivisme, veïns de Santa Coloma farts del soroll a la plaça del Firal. A Girona denuncien l'auge de delinqüència i falta de seguretat a la zona del parc del migdia. I en política es fa ressò, Diari de Girona, que el PSC detecta irregularitats i altes despeses en una auditoria a Pons de Molins. En fotografia il·lustrativa, el peix blau protagonista a l'escala. Anem cap al punt avui. Ja sabem que sempre ofereixen un tema monotemàtic a primera plana amb imatge de Pedro Sánchez. El titular és Final agònic, diu la informació, que Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. Ara sí, anem a la premsa escrita de caire generalista. Avui ofereixen els següents titulars. El diari El País, la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. A l'ABC, Ferraz manté contacte directe amb Zapatero per anticipar la seva declaració. I en fotografia il·lustrativa, les 3 hores de Begoña Gómez davant el jutge Peinado per comunicar-li el seu processament per tràfic d'influències. El diari El Mundo destaca que el PSOE va activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez. A La Vanguardia llegim que el govern aporta 719 milions a la gigafactoria d'IA de Móra la Nova i que Trump exhibeix al G7 un acord que genera més dubtes que no pas certeses. Finalment, al diari La Razón, Ferraz va finançar les clavegueres amb el vistiplau de Santos Cerdán. Notícies de la jornada que ara repassem ja des del punt de vista digital, Maria.
3: Doncs sí, comencem amb l'Agència Catalana de Notícies, que publica com a tema principal a la seva portada que el jutge Peinado decidirà en els propers dies si retira el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar. També destaca que l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, que estava interromput, atenció, des del 20 de gener. Encara aquí a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, hi llegim que el govern dissenya un pla per facilitar entorns d'experimentació en temes vinculats a l'aigua o la mobilitat sostenible. I de l'àmbit cultural, destacar que el documental Sucia ha guanyat el Grand Jury Award del Sheffield Dogfest 2026. Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb el debut Manual de Flotació, i 6 agrupacions de corals han rebutjat el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. I ens fixem finalment en el 3CAT Info, on la plana internacional és el més destacat, amb un titular que diu les carpetes que el G7 té sobre la taula amb els ulls posats a l'Iran i Ucraïna. D'altra banda, també ofereix un reportatge sobre Netanyahu, que diu que Israel ocuparà el sud del Líban el temps que faci falta, tot i aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Més coses, la guerra a l'Orient Mitjà no s'acabarà divendres a Ginebra, per molt que ho digui Donald Trump, i més en l'àmbit autonòmic, aquí a Catalunya, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya és el repte de geografia que s'ha fet viral. Acabem fixant-nos en la plana esportiva, amb una notícia més enllà del Mundial de Futbol que ocupa bona part d'aquesta secció, doncs destacar que el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove, i un segon acusat, Pablo Jara, amic del jugador, ha estat condemnat a 2 anys i mig.

0: per les 9 del matí i amb musiqueta seguim avançant aquí al Bon Dia Bon Hora per parlar de Ressonàncies, un espectacle de dansa de fi de curs que arriba aquest dissabte al Teatre del Casal de l'Obrera. Hi ballaran les alumnes de Cristina Catalana a través de l'associació L'Aurora i també d'espais com Fulcre i Escola Zoom.
1: L'espectacle commemora una dècada de trajectòria d'un projecte que ha crescut a través de la dansa oriental, la formació artística i la construcció de comunitat.
0: A través del moviment, la música i la presència escènica, Ressonàncies fa referència precisament a aquesta idea de permanència i expansió, a tot allò que segueix ressonant després de cada experiència.
1: L'espectacle de dansa és aquest dissabte a les 8 del vespre al Casal de l'Obrera. Les entrades valen 10 euros.
0: Parlem de Ressonàncies amb la professora de ball, Cristina Catalán. Aquí tenim aquí els estudis de la ràdio. Molt bon dia.
2: Bon dia, Maria.
0: Explica'ns tu mateixa, nosaltres n'hem fet una petita pinzellada, però de què va Ressonàncies? Què és? Com ho definiries?
2: Doncs molt breument, Ressonàncies parla de 10 anys de crear vincles amb les alumnes i de com elles es relacionen entre elles dins i fora de la sala. Al final és un espectacle de dansa que jo crec que està ple de complicitat i de mirades quan estàs ballant a l'escenari.
0: Són 10 anys de cursos i ara seria un fi de curs, però obert, més important, no? que fins ara, com... Quina diferència hi ha?
2: Doncs sí, és tot un què, perquè realment amb 10 anys sí que hi ha hagut final de curs cada any, però era una cosa interna, a porta tancada. Nosaltres li diem Hafla, que és una festa al final amb àrab, i el que fèiem era doncs, el mateix que farem ara a l'escenari, doncs ho fèiem en una sala, amb un berenar, amb un xiringuito que havíem muntat allà amb quatre draps, per dir-ho així ràpid, i fer intercanvi de vestuari, i quedava porta tancada, i aquest any doncs, per commemorar aquests 10 anys i hem pogut tenir una data amb el Casal de l'Obrera que ens ho ha facilitat, hem decidit doncs, fer el final de curs pues, com toca ara els 10 anys.
0: Doncs suposo que les ballarines deuen estar ben emocionades, no? O què? Com ho han rebut?
2: Bueno, ho parlàvem abans, no?, amb tu aquí, que fa un mes pràcticament que aquesta data va quedar lliure i ens vam engrescar, els vaig dir, dic que sapigueu que el dia 20 ens anem a l'escenari, i la veritat que la rebuda va ser molt bona perquè totes estaven molt engrescades.
0: Doncs segur que anirà molt i molt bé. Quin tipus de balls s'hi veuran?
2: Doncs mira, hi ha una mica de tot dintre de la música àrab. Hi ha pop, hi ha cançons de percussió, però nosaltres hem decidit fer una cosa bastant variada també perquè els hi ve de gust amb elles, que al final són una mica qui decideixen què volen fer en cada curs, i tenim doncs d'això, des de pop, percussió, tenim coreografies molt romàntiques amb molt de sentiment, tenim peces amb elements com de dansa, no?, que són les ales d'Isis o uns vanus molt macos amb de seda. I com que també tenim unes convidades de Casà, que també vam estar diumenge ballant allà nosaltres, doncs també venen amb peces molt, molt diferents, alguna folklòrica viene també.
0: I per què aquest nom, Ressonàncies?
2: Doncs quan vaig estar pensant el nom del festival, vaig intentar veure què m'aportaven elles i què els hi deixava jo, no? I al final la sensació que tenia tota l'estona era de... Bueno, és que jo quan tinc un mal dia i encara he de fer classe i vaig a classe, m'emporto moltes coses d'elles i potser elles venen amb una energia de vinga, va, que és el meu moment de gaudir després de tot un dia de feina, i al final te retroalimentes i et contagien, no? Al final ressonen. I llavors, al final, totes aquestes energies que es mouen dintre d'una sala, d'aquest espai, doncs, que amb elles els hi fa sentir segures, doncs t'emportes això, una ressonància.
0: Que bonic, a més, clar, no deixa de ser una feina, però a la vegada és una feina que t'omple i que potser has tingut un mal dia, no? Però com dius, és feina que et fa canviar una mica el xip, no?
2: Totalment. Clar, al final és una mica això, no? Perquè per mi és feina, però per elles és el seu moment d'esbarjo. Llavors, aquí és on se troben aquestes ressonàncies, no? De dir, vale, jo per mi és una feina, m'he de preparar la classe amb tot el que implica fer la feina, però elles venen a gaudir, i llavors aquesta energia d'elles que tenen ganes de, vinga, va, què fem? I venen com a trobar-se, és el seu moment de retrobament amb les companyes, no? I això genera, doncs, això, no?, que et contagies de l'energia de l'altre, o al revés, que elles veus que venen com, avui no puc, i canvies una mica la classe perquè ja veus l'ambient del grup i dius, venga, va, pues vamos a levantar el ánimo, no? I per això al final doncs, et contagies i és bidireccional sempre.
0: Doncs segur que també hi haurà tota aquesta ressonància en aquest primer festival. Entenc que ara la idea seria cada any organitzar una coseta així.
2: Se me ponen los pelos de punta, María. Perquè és veritat que és molta feina i fer-ho a porta tancada és menys exigent, però tenir un públic que t'està mirant i que vol gaudir també fa respecte, i això a mi sempre m'ha fet molt de respecte, tant a teatre com a dansa. Però sí, la idea és que si amb el casal es pot fer, i no dubto que arribem a un acord igual que aquest any, i amb ells els hi ve de gust, jo crec que és una empenta i és una petita llavor que ha començat aquest any per continuar.
0: Doncs en tot cas ja en parlarem, perquè ara de moment hi ha aquesta primera edició. Quan mires enrere, clar, ara em deies, dius que són 10 anys ja, com ho valores? Com ha estat aquesta trajectòria?
2: Doncs mira, ara que he començat amb una disciplina nova com el Pilates i he de començar a fer les classes, veig tot el que havia de fer abans com a profe, no? a nivell docent, i Déu-n'hi-do, descobreixes molt sobre tu mateixa, les inseguretats, el que et fa por, també veus el que les alumnes esperen de tu, i jo crec que els inicis sempre són complicats, però t'ajuden molt les alumnes, perquè quan tu ets molt sincera, perquè jo sempre he sigut molt sincera en aquest sentit, i era com, bueno, noies, començo una cosa nova, no sé com anirà, tingueu paciència, vaig amb la meva llibreta, i són molt maques, sempre han sigut molt maques totes les alumnes, des de l'inici, i crec que al final una profe sempre s'emporta coses de les alumnes, aprens amb elles igual que elles aprenen de tu, i jo no seria la profe que sóc sense cap mena de dubte si no hagués tingut aquests 10 anys amb alumnes que van i venen, i he après moltíssim d'elles, vull dir que tot el que sóc com a profe de dansa és gràcies a les alumnes, sempre.
0: Doncs enviem aquest missatge també a totes les alumnes, aquest agraïment d'alguna manera. Les entrades, dèiem, que valen 10 euros, on es poden comprar?
2: O bé al Puntet, o bé al mateix casal el dia de l'espectacle. Si no, la gent que tingui internet i ho vulgui fer per la web d'Antràpolis també les poden comprar allà.
0: Uh-huh. Doncs només queda, Cristina, animar a la gent a venir. Què els hi diries?
2: Doncs mira, jo crec que el més fàcil és parlar de com la gent sortirà després de l'espectacle. Crec que el millor és convidar la gent a venir, no només perquè passin una bona estona, sinó perquè la dansa, de fet, tot tipus de dansa, necessita recolzament, com totes les arts, però crec que les meves alumnes us faran ressonar. És un espectacle fet amb molt d'amor per part de totes, i ens agradaria poder-vos mirar els ulls des de l'escenari i que sentiu el que sentim nosaltres amb la dansa, perquè al final la dansa ens fa bé a totes.
0: Doncs no hi havia millor manera de fer aquesta crida. Cristina Catalán, molta sort, molts èxits, que vagi molt i molt bé, i sobretot moltíssimes gràcies per compartir-ho aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Quatre minuts i arribem a les 9 del matí. Temps encara per parlar de l'Esbar Joaquim Ruïra de Blanes, que porta l'espectacle Ballem amb tot, amb uns 60 infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra del treball realitzat al llarg del curs. El director de l'Esbar, Quim Rutllant, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que quan ballen es belluguen també el cervell i les emocions.
3: Fa molta il·lusió doncs, celebrar una per segon any consecutiu la cloenda de la temporada amb els nois i noies de l'escola de l'Esbar, així com els membres del cos de dansa jove de l'Esbar Joaquim Ruïra, i fer-ho al Teatre de Lloret, primer que és un espai excel·lent per poder fer, segona que l'acollida en aquest teatre és meravellosa i que ens va molt bé poder treballar en aquest escenari privilegiat que hi ha a la població. Nosaltres presentarem doncs, algunes de les danses que han anat treballant tota aquesta temporada d'hivern, nois i noies, nois i noies que comencen a partir de 4 anys i que s'allarga fins als 14 ballant tant en l'escola com en el cos de dansa jove, i podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades el cervell, les emocions les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies, per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana. Tots interpretaran una sardana, cada grup a la seva manera, amb diverses possibilitats per demostrar que aquesta dansa com a tal té diverses línies de creació. I també un dels altres blocs que farem de dansa és a partir de les noves músiques que ens proposa un grup com són les Alosa, una formació de Barcelona que està triomfant en els escenaris més importants d'arreu del país i que ho fan amb la música tradicional reversionada des del seu punt de vista. Tot això, per tant, sardanes, aloses i ballant amb tot, és el que us convidem aquest proper diumenge a partir de les 7 de la tarda al Teatre de Lloret de Mar.
0: Doncs, com ha explicat Quim Rotllant, una de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana, com, per exemple, peces inspirades en les cançons de l'Osa, que estem escoltant de fons. L'espectacle Ballem amb tot, de l'Esbar Joaquim Ruïra, és aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.

Així arribem a l'últim minut del Bon Dia, Bona Hora. Ens acomiadem tot recordant que a partir de les 10 del matí tornem amb més notícies, amb més informacions, i que estarem pendents d'aquesta roda de premsa que precisament a partir de les 10 del matí oferirà l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Res més, tornem amb més informació cada hora en punt, a partir de les 10 del matí fins a mitjanit i a través també del nostre web novaradilloret.org i de les xarxes socials. Adéu-siau, molt bon dia.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. A aquesta hora ha de començar una roda de premsa de l'alcalde de Lloret en relació al conflicte laboral amb la policia local. N'estem pendents de connectar amb la sala d'actes de l'Ajuntament per saber què es diu en aquesta roda de premsa. Recordem que l'alcalde Adrià Lamelas ha fet un comunicat aquest dilluns per donar explicacions sobre el tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana. L'alcalde assegura que des de l'equip de govern han treballat per garantir la seguretat ciutadana i que seguiran les negociacions amb el col·lectiu de la policia local per millorar les seves condicions laborals. Com diem, estem pendents de l'inici d'aquesta roda de premsa per saber-ne més detalls. En el discurs d'aquest dilluns, l'alcalde ha començat enviant un missatge de respecte per la feina que fan tots els cossos de seguretat i explicant què ha passat aquest cap de setmana. A banda de contractar seguretat privada, l'alcalde ha afegit que ha estat en contacte amb la Conselleria d'Interior per reforçar la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi. Recordem que la polèmica va esclatar quan els grups de Junts, Tots i Esquerra Republicana a l'oposició van denunciar que la comissaria local havia estat tancada la nit de dissabte per manca d'efectius. Seguim a l'espera de que ens arribi el senyal d'àudio d'aquesta sala d'actes de l'Ajuntament per transmetre aquesta roda de premsa on l'alcalde donarà encara més explicacions de la relació al conflicte laboral amb la policia local. Malgrat aquesta polèmica que hi ha sobre la taula, l'alcalde ha aprofitat el seu discurs d'aquest dilluns per apel·lar la responsabilitat als agents locals, qui assegura que han de tenir vocació de servei i que han de garantir un servei que és essencial per a la població. I en aquesta línia l'alcalde assegura que seguiran amb les negociacions, però sempre posant per davant la seguretat ciutadana. Restem a l'espera, doncs, de connectar amb la sala d'actes de l'Ajuntament i saber què és el que es diu en aquesta roda de premsa.

Estem a l'espera de l'inici d'aquesta roda de premsa que ha convocat l'alcalde de Lloret a la sala d'actes de l'Ajuntament per saber detalls d'aquest conflicte laboral amb la policia local. És aquesta la notícia, sens dubte, del dia amb el qual també hem encetat iniciat l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. I sens dubte que serà la notícia que desenvoluparem en els butlletins de notícies durant tot el dia, però volem esperar aquest inici de la roda de premsa per saber, doncs, aquestes explicacions que vol donar Adrià Lamelas respecte a aquest conflicte laboral amb el cos de la nostra policia.

0: És evident que va amb força retard aquest inici de la roda de premsa. Ara són les 10 del matí i 7 minuts. El que farem, però, mentre esperem aquest inici d'aquesta intervenció, és recuperar, escoltar l'alcalde en el discurs que va fer ahir, que va enviar a través de xarxes el missatge de respecte per la feina que fan tots els cossos de seguretat i explicant què ha passat aquest cap de setmana. L'escoltem.
1: En primer lloc, vull deixar molt i molt clar el meu respecte i reconeixement a tots els cossos de seguretat que treballen a Lloret de Mar. Tots ells fan una feina imprescindible i mereixen tot el nostre reconeixement. Però també tinc l'obligació d'explicar-vos el que està succeint. Aquest passat cap de setmana es van registrar 38 absències de manera simultània dins de la nostra plantilla de policia local. Aquesta situació va provocar que dissabte Lloret es quedés pràcticament sense efectius de policia local disponibles per patrullar els nostres carrers. És una situació extraordinària, molt preocupant i que no ens agrada en absolut. Davant d'aquestes circumstàncies, l'Ajuntament va activar totes les mesures possibles per garantir la seguretat del municipi. Fins i tot vam haver de contractar seguretat privada per custodiar les dependències municipals.
0: En un altre moment del comunicat, a banda, explica l'alcalde que a banda de contractar seguretat privada ha estat en contacte Adrià Lameles amb la Conselleria d'Interior per reforçar la presència de Mossos d'Esquadra al municipi. Així ho explica.
1: Sé que aquesta situació genera inquietud i la comparteixo. Per això vull que sapigueu que no hem deixat de treballar ni un sol minut per solucionar-ho. Durant aquests dies he estat en contacte permanent amb la consellera d'Interior, la consellera Parlon, i amb la resta de la conselleria, als quals agraeixo personalment la seva implicació. Gràcies a aquesta coordinació, avui Lloret compta amb un reforç important de Mossos d'Esquadra que estan fent una feina extraordinària per garantir la seguretat dels nostres veïns i visitants, mentre aquesta situació es resol.
0: L'alcalde reconeix que fa mesos que dialoguen amb els representants de la policia local i la resta de sindicats per arribar a un acord de millora de les seves condicions laborals, però atribueixen la manca d'acord a qüestions legals i, en cap cas, cap qüestió política.
1: La nostra voluntat de diàleg és absoluta i des del primer dia. Les administracions públiques no podem aprovar acords que contradiguin els informes dels seus serveis jurídics o econòmics. I hi ha una línia que cap alcalde pot traspassar: la legalitat. La intervenció i els serveis econòmics municipals han advertit que determinades demandes no es poden assumir perquè vulneren la legalitat vigent. I com a alcalde no puc signar allò que els tècnics municipals consideren contrari a la llei. No és una qüestió de voluntat política, és una qüestió de responsabilitat.
0: Malgrat la polèmica que hi ha sobre de la taula, Adrià Lameles ha aprofitat el seu discurs per apel·lar la responsabilitat als agents locals, qui assegura que han de tenir vocació de servei i que han de garantir un servei que és essencial per a la població.
1: Vull fer una reflexió que va més enllà d'aquest conflicte concret. Tots sabem que la gran majoria dels homes i dones que formen part de la nostra policia local van escollir aquesta professió per vocació de servei. Una vocació que implica protegir, ajudar i estar al costat de la ciutadania en els moments més difícils. Evidentment, qualsevol treball té dret a defensar els seus interessos laborals i a reivindicar allò que consideri just. Aquest dret és legítim i forma part de qualsevol societat democràtica. Però també és cert que quan parlem de la seguretat pública no estem parlant d'un servei qualsevol. Estem parlant d'un servei essencial, d'un servei del qual depèn les famílies, els comerços, els treballadors, els visitants i, en definitiva, la tranquil·litat de tot un municipi.
0: I escoltem un altre fragment de la seva intervenció. L'alcalde assegura que seguiran amb les negociacions, però sempre posant per davant la seguretat ciutadana.
1: Continuarem dialogant, continuarem negociant, continuarem buscant solucions, però sempre des de l'aspecte institucional, des de la legalitat i posant per davant de qualsevol altre interès la seguretat i el benestar de tots els lloretencs i lloretenques. Lloret ha superat moments difícils en moltes ocasions i estic convençut que també superarem aquest, perquè som un poble fort, unit i amb enorme capacitat de treball. Amb serenor, responsabilitat i sentit municipal trobarem una solució. Aquest és el meu compromís i aquest continuem sent el compromís de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
0: Doncs són paraules en aquest comunicat que ahir va emetre l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles. Nosaltres continuem a l'espera de l'inici d'aquesta roda de premsa que comença ara mateix.
1: Envers a la reducció dels efectius de policia local del nostre municipi. En primer lloc, m'agradaria destacar la rellevància de que tots els treballadors i treballadores tenen drets a defensar i l'obligació de defensar els seus drets legítims, que és un aspecte, diem, molt normal i democràtic dintre de qualsevol societat correcta, i aquí és una més. Crec que estem treballant i negociant perquè això es resolgui quan abans puguem. Crec que hi ha una escletxa, que és el tema legal, que val a dir que s'ha de destacar. Estem en una situació on no podem donar el que volem, sinó només podem donar el que podem, el que la normativa ens limita per l'augment i l'estabilitat pressupostària i els límits que els serveis econòmics de la casa ens marquen per poder pujar els salaris o les condicions laborals de la plantilla, que en molts dels seus casos és molt legítim i molt necessari, però el govern no pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un volgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte. Dit això, informar-vos que, com ja ho vam anunciar ahir, doncs la comissaria de la policia local de Lloret de Mar aquest cap de setmana es va reduir el seu nombre d'efectius, i això també va provocar des del primer moment que haguem de tenir un contacte directe amb la Conselleria d'Interior per reforçar els efectius de seguretat amb un augment de Mossos d'Esquadra per prioritzar la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar i també dels visitants que ara en temporada d'estiu doncs ens acompanyen i ens visiten centenars de milers de turistes i que òbviament la seguretat va estar garantida. Transmetre també que tenim una reunió d'una mesa general per convocar per divendres, aquest divendres a les 13 hores, on esperem doncs que avancin les negociacions per poder arribar a una entesa i un acord, que és la voluntat de l'equip de govern, sempre, com deia, amb els límits legals que marca. Nosaltres, com a polítics, com a servidors públics, com a alcalde, no podem fer el que volem, hem de complir unes lleis, com qualsevol altre funcionari de l'Estat, i sabem que les limitacions dels serveis econòmics que ens marquen són les que són. Per tant, anirem amb la plena predisposició d'arribar a un acord, també treballant a poder flexibilitzar-ho en diversos anys per poder arribar a les condicions econòmiques que tota la plantilla es mereix, però sempre, per desgràcia, complint l'estabilitat i la llei i el marc normatiu vigent. Tinc diversos temes a comentar, però crec que poder seria millor anar responent preguntes. Acabant, doncs, destacant dos temes. El primer, el que ja he dit en reiterades ocasions, estem en una situació de que l'equip de govern marca un límit econòmic per poder negociar amb la resta de sindicats. Per tant, la llei es limita al que ens agradaria fer, la llei es marca i ens lliga de mans i peus per poder negociar el que creiem que es mereixeria, però que no, econòmicament no ens permet. I també, òbviament, i com ha de ser, i tota aquella gent que em coneix ho sap, el gran treball que s'està portant a terme des de l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la seva excel·lent policia local, sempre al peu del canó, i la resta de cossos de seguretat també que hi col·laboren i que hi treballen. Això és, a cap i a la fi, doncs, una negociació col·lectiva, una defensa legítima i normal dels drets dels treballadors, que sempre s'han d'anar millor, que sempre s'han de treballar per aconseguir millors condicions laborals, més encara amb uns servidors públics que estan al peu de tots els serveis públics de l'Ajuntament de Lloret de Mar, però com deia, doncs sempre complint la llei que són les regles del joc que ens hem marcat. Dit això, doncs... Sí, va ser una situació excepcional i molt preocupant per tots, que és el fet de que, sobretot al torn de nit, doncs no hi haguessin efectius de policia local i haguéssim de dependre exclusivament dels Mossos, tot i que cobrien la seguretat del municipi, però no passa, i és, com ja deia, excepcional, ja que per circumstàncies de fets d'absències doncs no es va poder cobrir el torn de la policia local. Sí. Sí, perquè la llei ho marca, vull dir, una comissaria ha d'estar vigilada, per tant, van haver de contactar-hi per si en aquest cas no acudien suficients policies locals, doncs que estigués assegurada. No hem contactat per aquest cap de setmana que ve. Sí, falten, han faltat i faltaran. Lluet de Mar, per l'idiosincràsia que té, els efectius de policia local, doncs han de fer un esforç extra cada estiu, perquè nosaltres passem de tenir 45.000 habitants a uns 200.000 a l'estiu, i per tant hauríem de tenir una plantilla del voltant de 100 efectius a l'hivern i 300 a l'estiu. Però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem, amb mans i mànigues també triant d'altres mecanismes, com pot ser la col·laboració amb altres coses de seguretat, o fitxar, diguem, policies, diguem, interins, o el que la llei ens permet, perquè sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent aquest port a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lluet de Mar com hauria de ser, amb un augment molt més gran de la que ja té a l'estiu, per poder compensar aquesta arribada de tants de turistes i tanta activitat econòmica i turística al municipi. La normativa de l'Estat en matèria de contractació de funcionaris, a l'Arsal. Per la que jo tinc constància, no. Perquè tinc constància, no recordo un fet com aquest en el municipi de Lloret de Mar, i aquells que tenen més experiència que jo tampoc el recorden. És un fet tis que demostra, doncs, una situació de greu, que requereixi, com deia, no? Doncs, un treball en equip, la col·laboració entre tots per buscar l'entesa. Crec que aquí estem tots alineats, tots els servidors públics de Lluet de Mar i els servidors polítics també, doncs, tenen la predisposició de treballar conjuntament pel benestar de tothom, i crec que tard o d'hora això s'estabilitzarà. Més preguntes? No sé si... Divendres esperem que hi hagi cor, i si no, es agendarà aquestes trobades. Vull dir, nosaltres vam fer una proposta en via de, crec que dimecres de la setmana passada, i estem pendents d'una contraproposta que també vam pactar, que esperem que els propers dies ens arribi i poder treballar-hi per aconseguir que aquest divendres hi hagi l'acord que crec que tots volem, perquè a cap i a la fi tots ens interessa, doncs, la solució d'aquest conflicte. Crec que tots estem amb la vocació de servei de normalitzar la situació i de treballar pel bé comú, i esperem que aquest divendres hi hagi aquesta esperada entesa. En tot cas, si no hi arriba, doncs es marcaran les reunions suficients i periòdiques necessàries, perquè sempre l'equip de govern ha tingut la predisposició d'arribar a acords en el marc que la llei el permeti, pugui tenir millors encerts, pugui haver pogut, diguem, sempre fer coses, sempre s'han de fer coses millors, sempre una tenir la predisposició a esforçar-se a buscar una solució millor, i sempre una ser autocrítica amb si mateix, però sempre tinc la predisposició de dintre el marc normatiu, que és la que ens limita i ens lliga de mans i peus, doncs arribar a un acord merescut, que a la fi qualsevol servidor públic, qualsevol persona que es posa en el meu càrrec per treballar per la ciutadania vol, i treballa perquè tots els seus companys, tots els servidors públics imprescindibles, no només la policia local, sinó tots els treballadors de l'Ajuntament i també empreses que hi treballen, doncs estiguin plenament, doncs, satisfets amb les seves condicions laborals, que sempre s'han de millorar, que en molts casos encara no estan satisfetes, i esperem que mica en mica, doncs, arribem a aquest punt. Les han comentat força bé, vull dir, reforçar Mossos d'Esquadra és un camí que crec que ja la conselleria ja ho està prenent, amb la contractació de nous efectius, també buscar altres mecanismes, però és veritat que per les normatives i les regles de joc que tenim és francament difícil gestionar en matèria de seguretat, i tots els agents crec que ho saben, doncs un municipi turístic com el nostre amb un canvi de poblacional tan gran. Al voltant de 111 efectius de policia local. Sí, no hi ha cap pregunta més? No? Doncs agrair a tothom, insisteixo, a tothom que hagi pogut vindre, i ens resto també a l'equip de comunicació de l'Ajuntament a resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir els propers dies. Moltes gràcies.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972-34-90-55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
2: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula.

cançó. Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Remèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. El Banc del Temps celebra aquest dissabte 20 de juny el dinar de final de temporada, una trobada oberta tant a les sòcies com a simpatitzants. La cita tindrà lloc a la Font de la Caicuta, al Passeig de Cúller, a l'aire lliure, per compartir una trobada abans de l'aturada de l'estiu. Ho explica una de les integrants, Mari Carmen La Vega.
3: Traed un plato para compartir. El BDT llevará las bebidas y muchísimas ganas de pasar un buen rato. Un encuentro de socios, colaboradores y participantes para compartir una comida y unas risas. Estaremos en la Font de la Caicuta, que para quienes no saben dónde está, os diré que es la pinada donde hacen el mercado de fruta los martes, frente a Mercadona, el sábado 20 de junio a las 13 horas. Recordar la fecha. Hago un llamamiento también a todas aquellas personas que en algún momento pasaron por el BDT y a todas aquellas que quieran conocernos. Haced las inscripciones al correo bankdeltempslloret@gmail.com. Allí estaremos. Os esperamos. Gracias a todos por hacer posible que el Banco del Tiempo funcione. Sin vosotros no sería posible. Un abrazo y hasta pronto.
2: La proposta manté el format dels darrers anys. Cada assistent està convidat a portar algun plat o aliment per compartir amb la resta i crear un dinar entre tothom. Per la seva banda, el Banc del Temps s'encarregarà de proporcionar les begudes. L'activitat està oberta a tothom. El dinar del Banc del Temps és aquest dissabte a les 12 del migdia i a la Font de la Caicuta.
4: La previsió meteorològica.
2: Sabem quin és el temps per a les pròximes hores amb Xavier Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en aquesta calorada més pròpia de dies de canícula que no pas de mitjans de juny, i avui fins i tot les temperatures pujaran una mica més. Per tant, calor intensa, encara més marcada, xafó també cada cop més pesada, una màxima al voltant dels 30-31 graus a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, i fins i tot la calorada tocarà sostre els pròxims dies, no només aquí a la costa, amb aquestes màximes al voltant o superiors als 30 graus, sinó que també a la resta del país, amb valors que a les zones més tòrrides de l'oest i de l'interior sud doncs poden fregar els 39 o 40 graus al llarg de la setmana. Per tant, insistim, aquest ambient de cru estiu, podríem dir, i amb valors clarament superiors als que tocarien aquesta època de l'any a causa d'aquesta glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica, aquest anticicló que s'ha instal·lat a casa nostra. Tot plegat és la mescla perfecta per tenir aquests valors tan disparats i una situació que es viurà també els pròxims dies a gran part d'Europa. I tot plegat amb molta calma, sol, pocs matisos, potser alguns intervals de núvols o algunes pinzellades de núvols totalment decoratius, pols en suspensió provinent del nord de l'Àfrica i, de moment, sense pluja a la vista, només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu.
2: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 28 graus centígrads.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ship's going.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia. Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'esbar Joaquim Ruyra de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra de treball realitzat al llarg del curs. El director de l'esbart, Quim Rutllan, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que, quan ballem, es belluguen també el cervell i les emocions.
3: I podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades, el cervell, les emocions, les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies. Per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana.
2: Una altra de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana. En aquest cas, els balladors interpretaran peces inspirades com les cançons de l'Osa. L'espectacle Ballem amb tot, de l'esbar Joaquim Ruyra, és aquest diumenge a les 7 de la tarda i al Teatre de Lloret. D'altra banda, el daiquiri d'una nit d'estiu és la visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral, poètic i evocador que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música en un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències a William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Escoltem l'autor de la visita, David Barba, d'Amargura Cultura.
4: Nosaltres hem tocat el tema de daiquiri en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una proposta teatral, molt íntima, i que, de fet, fos una excusa al daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, sobre l'art.
2: La proposta de petit format comptarà a l'escenari amb l'actor Joan Pau Romaní i el músic August Busom.
4: És un monòleg, d'en Joan Pau Romaní, actor, i estarà musicat per l'August Busom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja es crea també un diàleg amb les notes musicals, amb el propi actor i dramaturg en Joan Pau Romaní, no? Llavors hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
2: La visita és aquest diumenge 21 de juny i els dies 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Foni. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Foni. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. 14 sol·licituds ha rebut la primera convocatòria de la beca d'estudis artístics Josep Bernat, que es lliurarà aquest diumenge a la tarda. Aquesta ajuda té l'objectiu de fomentar la formació, el talent i la projecció de joves lloretencs que siguin creadors o creadores en alguna disciplina artística, ja que Josep Bernat sempre va tenir una sensibilitat molt alta per l'art. La iniciativa és de la família, que està convençuda que en Josep hauria estat molt satisfet de poder ajudar joves del poble que tant estimava a tirar endavant les seves carreres artístiques. La seva vídua, Cristina Paner, assenyala que estan molt satisfets amb les 14 propostes, tenint en compte que és la primera edició de la beca.
3: L'aposta crec que era, bueno, important, però també era una mica arriscada perquè no sabíem la gent que s'hi presentaria. Finalment hi han hagut 14 sol·licituds, que per ser el primer any, crec, bueno, ens ha omplert d'alegria a tots, crec que són molt, molt importants. I estem molt i molt contents d'aquestes 14 presentacions a la beca.
2: La beca, adreçada als joves entre 16 i 30 anys, estava oberta a totes les disciplines de música, dansa, teatre, circ, cinema, les arts plàstiques o les vinculades al patrimoni cultural. Consta d'un total de 10.000 euros que poden anar a parar a una sola persona o dividir-se entre dos candidats. El jurat està format pel lloretenc Xavier Albertí, home de teatre i amic íntim de Josep Bernat, la directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor de l'equipament, Frederic Guic, i el també dramaturg Josep Maria Miró, autor, entre altres, de l'obra El cos més bonic que s'hauria trobat mai en aquest lloc, que es va poder veure al Teatre de Lloret fa unes temporades. Cristina Pané ha explicat que la família es va voler quedar al marge del jurat, de manera que, com a tothom, fins aquest diumenge a la tarda no sabran a qui va parar la beca.
3: Allà es donarà a conèixer qui ha tret aquesta beca, la persona o les dues persones que han tret aquestes beques. Per tant, fins diumenge, i com que era gent de Lloret, els hem convocat a tots, i en aquell moment, allà en el mateix Hotel Excelsior, sabrem qui ha guanyat.
2: Entre els candidats, Cristina Pané té constància que hi ha alguns alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés. El lliurament de la beca es farà aquest diumenge en un acte a l'Hotel Excelsior, que començarà a les 6 de la tarda.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha donat explicacions sobre el conflicte amb la policia local en una roda de premsa aquest matí, en la qual també han assistit diversos agents del cos amb una pancarta amb el missatge «15 anys sense conveni». Tot plegat ve arran del tancament temporal de la caserna a la policia local aquest cap de setmana, després que es reduís el nombre d'efectius per 38 indisposicions. Actualment, la plantilla compta amb 111 efectius.
3: No pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un volgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte.
2: L'objectiu de l'alcalde és que aquest mateix divendres es pugui arribar a un acord. D'altra banda, Gabriel Romero, agent de la policia local, ha remarcat que l'últim conveni va ser el del 2009 i que va caducar el 2012. Segons assegura, la negociació amb l'Ajuntament es va trencar unilateralment perquè ja no els van tornar a convocar.
4: Llavors, el que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, amb un nivell de pressió impressionant i que un guàrdia, avui en dia, de Lloret de Mar, cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes, o malgrat, és a dir, poblacions costaneres. Ja no direm si ens dirigim cap al Maresme o cap a Barcelona, que guanyem molt més. És a dir, no és tot qüestió de cèntims, és també de reconeixement. La policia local sempre ha donat la talla i sempre hem estat al 100%. Ara el que estem demanant a l'alcaldia és el mateix, que estiguin ells al 100%, pels seus treballadors, i els adotin pel que fa falta de mitjans econòmics i una bona gestió.
2: Les dues parts confien ara a poder desencallar les negociacions en els pròxims dies i arribar a una entesa que posi fi al conflicte laboral.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. El Banc del Temps celebra aquest dissabte 20 de juny el dinar de final de temporada, una trobada oberta tant a les sòcies com a simpatitzants. La cita tindrà lloc a la Font de la Caicuta, al Passeig de Cúller, a l'aire lliure, per compartir una trobada abans de l'aturada de l'estiu. Ho explica una de les integrants, Mari Carmen La Vega.
3: Traed un plato para compartir. El BDT llevará las bebidas y muchísimas ganas de pasar un buen rato. Un encuentro de socios, colaboradores y participantes para compartir una comida y unas risas. Estaremos en la Font de la Caicuta, que para quienes no saben dónde está, os diré que es la pinada donde hacen el mercado de fruta los martes, frente a Mercadona, el sábado 20 de junio a las 13 horas. Recordar la fecha. Hago un llamamiento también a todas aquellas personas que en algún momento pasaron por el BDT y a todas aquellas que quieran conocernos. Haced las inscripciones al correo bankdeltempslloret@gmail.com. Allí estaremos. Os esperamos. Gracias a todos por hacer posible que el Banco del Tiempo funcione. Sin vosotros no sería posible. Un abrazo y hasta pronto.
2: La proposta manté el format dels darrers anys. Cada assistent està convidat a portar algun plat o aliment per compartir amb la resta i crear un dinar entre tothom. Per la seva banda, el Banc del Temps s'encarregarà de proporcionar les begudes. L'activitat està oberta a tothom. El dinar del Banc del Temps és aquest dissabte a les 12 del migdia i a la Font de la Caicuta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'esbar Joaquim Ruyra de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra de treball realitzat al llarg del curs. El director de l'esbart, Quim Rutllan, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que, quan ballem, es belluguen també el cervell i les emocions.
3: I podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades, el cervell, les emocions, les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies. Per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana.
2: Una altra de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana. En aquest cas, els balladors interpretaran peces inspirades com les cançons de l'Osa. L'espectacle Ballem amb tot, de l'esbar Joaquim Ruyra, és aquest diumenge a les 7 de la tarda i al Teatre de Lloret. D'altra banda, el daiquiri d'una nit d'estiu és la visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral, poètic i evocador que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música en un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències a William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Escoltem l'autor de la visita, David Barba, d'Amargura Cultura.
4: Nosaltres hem tocat el tema de daiquiri en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una proposta teatral, molt íntima, i que de fet fos una excusa al daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, de fet, sobre l'art.
2: La proposta de petit format comptarà a l'escenari amb l'actor Joan Pau Romaní i el músic August Busom.
4: És un monòleg, d'en Joan Pau Romaní, actor, i estarà musicat per l'August Busom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja es crea també un diàleg amb les notes musicals, amb el propi actor i dramaturg en Joan Pau Romaní, no? Llavors hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
2: La visita és aquest diumenge 21 de juny i els dies 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha donat explicacions sobre el conflicte amb la policia local en una roda de premsa aquest matí, en la qual també han assistit diversos agents del cos amb una pancarta amb el missatge «15 anys sense conveni». Tot plegat ve arran del tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana, després que es reduís el nombre d'efectius per 38 indisposicions. Actualment, la plantilla compta amb 111 efectius.
3: No pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un volgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte.
2: L'objectiu de l'alcalde és que aquest mateix divendres es pugui arribar a un acord. D'altra banda, Gabriel Romero, agent de la policia local, ha remarcat que l'últim conveni va ser el del 2009 i que va caducar el 2012. Segons assegura, la negociació amb l'Ajuntament es va trencar unilateralment perquè ja no els van tornar a convocar.
4: Llavors, el que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, amb un nivell de pressió impressionant i que un guàrdia, avui en dia, de Lloret de Mar, cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes o Malgrat, és a dir, poblacions costaneres. Ja no direm si ens dirigim cap al Maresme o cap a Barcelona, que guanyem molt més. És a dir, no és tot qüestió de cèntims, és també de reconeixement. La policia local sempre ha donat la talla i sempre hem estat al 100%. Ara el que estem demanant a l'alcaldia és el mateix, que estiguin ells al 100%, pels seus treballadors, i els adotin pel que fa falta de mitjans econòmics i una bona gestió.
2: Les dues parts confien ara a poder desencallar les negociacions en els pròxims dies i arribar a una entesa que posi fi al conflicte laboral.
0: La previsió meteorològica.
5: Bona tarda. Calor intensa, encara més marcada, xafogó també cada cop més pesada, una màxima al voltant dels 30-31 graus a Lloret, sobretot cap a l'interior de la població, i fins i tot la calorada tocarà sostre els pròxims dies, no només aquí a la costa, amb aquestes màximes al voltant o superiors als 30 graus, sinó que també a la resta del país, amb valors que a les zones més tòrrides de l'oest i de l'interior sud doncs poden fregar els 39 o 40 graus al llarg de la setmana. Per tant, insistim, aquest ambient de cru estiu, podríem dir, i amb valors clarament superiors als que tocarien en aquesta època de l'any, a causa d'aquesta aglopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica, aquest anticicló que s'ha instal·lat a casa nostra, tot plegat és la mescla perfecta per tenir aquests valors tan disparats i una situació que es viurà també els pròxims dies a gran part d'Europa. I tot plegat amb molta calma, sol, pocs matisos, potser alguns intervals de núvols o algunes pinzellades de núvols totalment decoratius, pols en suspensió provinent del nord de l'Àfrica i, de moment, sense pluja a la vista, només alguns ruixats de tarda a la zona del Pirineu.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.

0: porta.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda. Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. 14 sol·licituds ha rebut la primera convocatòria de la beca d'estudis artístics Josep Bernat, que es lliurarà aquest diumenge a la tarda. Aquesta ajuda té l'objectiu de fomentar la formació, el talent i la projecció de joves lloretencs que siguin creadors o creadores en alguna disciplina artística, ja que Josep Bernat sempre va tenir una sensibilitat molt alta per l'art. La iniciativa és de la família, que està convençuda que en Josep hauria estat molt satisfet de poder ajudar joves del poble que tant estimava tirar endavant les seves carreres artístiques. La seva vídua, Cristina Paner, assenyala que estan molt satisfets amb les 14 propostes, tenint en compte que és la primera edició de la beca.
3: L'aposta crec que era, bueno, important, però també era una mica arriscada perquè no sabíem la gent que s'hi presentaria. Finalment hi han hagut 14 sol·licituds, que per ser el primer any crec, bueno, ens ha omplert d'alegria a tots, crec que són molt, molt importants. I estem molt i molt contents d'aquestes 14 presentacions a la beca.
2: La beca, adreçada als joves entre 16 i 30 anys, estava oberta a totes les disciplines de música, dansa, teatre, circ, cinema, les arts plàstiques o les vinculades al patrimoni cultural. Consta d'un total de 10.000 euros que poden anar a parar a una sola persona o dividir-se entre dos candidats. El jurat està format pel lloretenc Xavier Albertí, home de teatre i amic íntim de Josep Bernat, la directora del Teatre de Lloret, Amaranta Gibert, el regidor de l'equipament, Frederic Guic, i el també dramaturg Josep Maria Miró, autor, entre altres, de l'obra El cos més bonic que s'hauria trobat mai en aquest lloc, que es va poder veure al Teatre de Lloret fa unes temporades. Cristina Paner ha explicat que la família es va voler quedar al marge del jurat, de manera que, com a tothom, fins aquest diumenge a la tarda no sabran a qui va parar la beca.
3: Allà es donarà a conèixer qui ha tret aquesta beca, la persona o les dues persones que han tret aquestes beques. Per tant, fins diumenge, i com que era gent de Lloret, els hem convocat a tots, i en aquell moment, allà en el mateix Hotel Excelsior, sabrem qui ha guanyat.
2: Entre els candidats, Cristina Paner té constància que hi ha alguns alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Coll i Rodés. El lliurament de la beca es farà aquest diumenge en un acte a l'Hotel Excelsior, que començarà a les 6 de la tarda.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
4: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
1: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha donat explicacions sobre el conflicte amb la policia local en una roda de premsa aquest matí, en la qual també han assistit diversos agents del cos amb una pancarta amb el missatge «15 anys sense conveni». Tot plegat ve arran del tancament temporal de la caserna de la policia local aquest cap de setmana, després que es reduís el nombre d'efectius per 38 indisposicions. Actualment, la plantilla compta amb 111 efectius.
3: No pot pujar els sous com li agradaria, sinó com la llei marca. Per tant, dintre de la llei de l'Estat que marca l'augment salarial dels funcionaris, dintre d'aquelles normes que marca els augments salarials que hi ha hagut aquest any, el darrer any, entre d'altres, doncs també marca que un no pot fer l'augment que un volgués o que un pot negociar amb els sindicats corresponents. Per tant, ha de ser els serveis econòmics i la llei que permeti pujar el llindar que crec que seria idoni per poder finalitzar el conflicte.
2: L'objectiu de l'alcalde és que aquest mateix divendres es pugui arribar a un acord. D'altra banda, Gabriel Romero, agent de la policia local, ha remarcat que l'últim conveni va ser el del 2009 i que va caducar el 2012. Segons assegura, la negociació amb l'Ajuntament es va trencar unilateralment perquè ja no els van tornar a convocar.
4: Llavors, el que no pot ser és que treballem en un poble, en una ciutat turística, amb un nivell de pressió impressionant i que un guàrdia, avui en dia, de Lloret de Mar, cobri el mateix que un de Palafolls, una mica menys que un de Blanes o Malgrat, és a dir, poblacions costaneres. Ja no direm si ens dirigim cap al Maresme o cap a Barcelona, que guanyem molt més. És a dir, no és tot qüestió de cèntims, és també de reconeixement. La policia local sempre ha donat la talla i sempre hem estat al 100%. Ara el que estem demanant a l'alcaldia és el mateix, que estiguin ells al 100%, pels seus treballadors, i els adotin pel que fa falta de mitjans econòmics i una bona gestió.
2: Les dues parts confien ara a poder desencallar les negociacions en els pròxims dies i arribar a una entesa que posi fi al conflicte laboral.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Ressonàncies és un festival de dansa de fi de curs que arriba aquest dissabte al Teatre del Casal de l'Obrera. Hi ballaran les alumnes de Cristina Catalán a través de l'associació L'Aurora i també d'espais com Fulcre i Escola Zoom. L'espectacle commemora una dècada de trajectòria d'un projecte que ha crescut a través de la dansa oriental, la formació artística i la construcció de comunitat. Cristina Catalán explica que les propostes, escollides per les pròpies alumnes, seran molt variades.
3: Hem decidit fer una cosa bastant variada, també perquè els hi ve de gust amb elles, que al final són una mica qui decideixen què volen fer en cada curs. I tenim, doncs, d'això, des de pop, percussió, tenim coreografies molt romàntiques, amb molt de sentiment, tenim peces amb elements com de dansa, no?, que són les ales d'Isis, o uns vanos molt macos de seda. I com que també tenim unes convidades de Casà, que també vam estar diumenge ballant allà nosaltres, doncs també venen amb peces molt, molt diferents, alguna folclòrica vine també.
2: El nom de l'espectacle, Ressonàncies, fa referència precisament a tot allò que segueix ressonant després de cada experiència, en aquest cas després de les classes de dansa.
3: Quan vaig estar pensant el nom del festival, vaig intentar veure què m'aportaven elles i què els hi deixava jo, no? I al final la sensació que tenia tota l'estona era de... Bueno, és que jo quan tinc un mal dia i encara he de fer classe i vaig a classe, m'emporto moltes coses d'elles i potser elles venen amb una energia de vinga, va, que és el meu moment de gaudir després de tot un dia de feina, i al final te retroalimentes i et contagien, no? Al final ressonen. I llavors, al final, totes aquestes energies que es mouen dintre d'una sala, d'aquest espai, doncs, que amb elles els hi fa sentir segures, t'emportes això, una ressonància.
2: El Festival de Dansa és aquest dissabte a les 8 del vespre al Casal de l'Obrera. Les entrades valen 10 euros i es poden comprar al puntet per la plataforma Intràpolis o bé a taquilla el mateix dissabte.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
5: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. L'esbart Joaquim Ruyra de Blanes porta l'espectacle Ballem amb tot amb una seixantena d'infants i joves al Teatre de Lloret per tancar la temporada. Serà aquest diumenge en què reunirà els alumnes de l'escola i els membres del cos de dansa en una mostra de treball realitzat al llarg del curs. El director de l'esbart, Quim Rutllan, explica que l'espectacle vol anar més enllà del moviment corporal per explicar que, quan ballem, es belluguen també el cervell i les emocions.
3: I podrem veure un espectacle que hem titulat aquest any Ballem amb tot, una mica per posar en relleu que quan ballem no només és una qüestió física, sinó que és el cap, moltes vegades el cervell, les emocions, les que també es belluguen. Tot això ho posarem a sobre d'aquest escenari. I llavors dir-vos que, per exemple, a nivell estilístic interpretarem obres, interpretarem coreografies, per exemple, a nivell estilístic interpretarem coreografies molt tradicionals, com una quadrilla o de Martorell, en aquest cas, o una cascavellada, però també hem fet aquest any una incursió amb els nois de l'escola i del cos de dansa jove amb l'àmbit de la sardana.
2: Una altra de les apostes de l'espectacle serà la incorporació de les noves sonoritats de la música d'arrel catalana. En aquest cas, els balladors interpretaran peces inspirades com les cançons de l'Osa. L'espectacle Ballem amb tot, de l'esbart Joaquim Ruyra, és aquest diumenge a les 7 de la tarda i al Teatre de Lloret. D'altra banda, el daiquiri d'una nit d'estiu és la visita teatralitzada que ha preparat Amargura Cultura a l'amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde. La proposta és un monòleg teatral, poètic i evocador, que uneix el món de la interpretació amb l'art de la cocteleria i la música en un mateix llenguatge escènic. El protagonista reivindica el daiquiri com una forma d'art efímera i ritual a través de referències a William Shakespeare, Constantí Ribalaigua i Ernest Hemingway. Escoltem l'autor de la visita, David Barba, d'Amargura Cultura.
4: Nosaltres hem tocat el tema de daiquiri en molts formats, però aquest era un repte dins un espai tan especial com els Jardins de Santa Clotilde, i pensàvem que havia de ser, evidentment, una proposta doncs, a l'alçada, no? Una proposta teatral, molt íntima, i que de fet fos una excusa al daiquiri per reflexionar sobre la vida mateixa, sobre l'art.
2: La proposta de petit format comptarà a l'escenari amb l'actor Joan Pau Romaní i el músic August Busom.
4: És un monòleg, d'en Joan Pau Romaní, l'actor, i estarà musicat per l'August Busom, que acompanyarà, que d'alguna manera també participa, no? Sembla com si que fos un extra, no? Al final ja es crea també un diàleg amb les notes musicals, amb el propi actor i dramaturg, en Joan Pau Romaní, no? Llavors, hi ha aquests vasos comunicants i és un viatge conjunt.
2: La visita és aquest diumenge 21 de juny i els dies 5 i 12 de juliol a les 8 del vespre. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web de Patrimoni Cultural.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

decisões.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. El Banc del Temps celebra aquest dissabte 20 de juny el dinar de final de temporada, una trobada oberta tant a les sòcies com a simpatitzants. La cita tindrà lloc a la Font de la Caicuta, al Passeig de Cúller, a l'aire lliure, per compartir una trobada abans de l'aturada de l'estiu. Ho explica una de les integrants, Mari Carmen La Vega.
3: Traed un plato para compartir. El BDT llevará las bebidas y muchísimas ganas de pasar un buen rato. Un encuentro de socios, colaboradores y participantes para compartir una comida y unas risas. Estaremos en la Font de la Caicuta, que para quienes no saben dónde está, os diré que es la pinada donde hacen el mercado de fruta los martes, frente a Mercadona, el sábado 20 de junio a las 13 horas. Recordar la fecha. Hago un llamamiento también a todas aquellas personas que en algún momento pasaron por el BDT y a todas aquellas que quieran conocernos. Haced las inscripciones al correo bankdeltempslloret@gmail.com. Allí estaremos. Os esperamos. Gracias a todos por hacer posible que el Banco del Tiempo funcione. Sin vosotros no sería posible. Un abrazo y hasta pronto.
2: La proposta manté el format dels darrers anys. Cada assistent està convidat a portar algun plat o aliment per compartir amb la resta i crear un dinar entre tothom. Per la seva banda, el Banc del Temps s'encarregarà de proporcionar les begudes. L'activitat està oberta a tothom. El dinar del Banc del Temps és aquest dissabte a les 12 del migdia i a la Font de la Caicuta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Ressonàncies és un festival de dansa de fi de curs que arriba aquest dissabte al Teatre del Casal de l'Obrera. Hi ballaran les alumnes de Cristina Catalán a través de l'associació L'Aurora i també d'espais com Fulcre i Escola Zoom. L'espectacle commemora una dècada de trajectòria d'un projecte que ha crescut a través de la dansa oriental, la formació artística i la construcció de comunitat. Cristina Catalán explica que les propostes, escollides per les pròpies alumnes, seran molt variades.
3: Hem decidit fer una cosa bastant variada, també perquè els hi ve de gust amb elles, que al final són una mica qui decideixen què volen fer en cada curs. I tenim, doncs, d'això, des de pop, percussió, tenim coreografies molt romàntiques amb molt de sentiment, tenim peces amb elements com de dansa, no?, que són les ales d'Isis, o uns vanos molt macos de seda. I com que també tenim unes convidades de Casà, que també vam estar diumenge ballant allà nosaltres, doncs també venen amb peces molt diferents, alguna folklòrica vile també.
2: El nom de l'espectacle, Ressonàncies, fa referència precisament a tot allò que segueix ressonant després de cada experiència, en aquest cas després de les classes de dansa.
3: Quan vaig estar pensant el nom del festival, vaig intentar veure què m'aportaven elles i què els hi deixava jo, no? I al final la sensació que tenia tota l'estona era de... Bueno, és que jo quan tinc un mal dia i encara he de fer classe i vaig a classe, m'emporto moltes coses d'elles i potser elles venen amb una energia de vinga, va, que és el meu moment de gaudir després de tot un dia de feina i al final te retroalimentes i et contagien, no? Al final ressonen. I llavors, al final, totes aquestes energies que es mouen dintre d'una sala, d'aquest espai, doncs, que amb elles els hi fa sentir segures, t'emportes això, una ressonància.
2: El Festival de Dansa és aquest dissabte a les 8 del vespre al Casal de l'Obrera. Les entrades valen 10 euros i es poden comprar al puntet per la plataforma Intràpolis o bé a taquilla el mateix dissabte.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.